0: Anna Mira, a qui escoltàvem cantant Jo vinc, el seu primer senzill, és una jove cantautora de Benicàssim que veu tant de les arrels clàssiques del gènere com de la tradició valenciana. La seva carta de presentació és una cançó que reivindica l'estima per la terra, la llengua, la memòria col·lectiva i la resistència cultural. L'altre nom del que vos parlàvem, Paula Montalbán, comparteix amb Anna Mira l'any de naixement, les dues són del 1997, i es mou també en les coordenades de la cançó d'autor. A poc, Anna publicant cançons del que constituirà el seu primer projecte discogràfic, Crònica d'un amor irreversible, un treball que gira al voltant de l'autoconeixement i l'autoacceptació. Escoltem el seu primer senzill Abans. Fins el diumenge que ve.
1: Sense els meus sentits.
2: Dos veus que obrin camí i que ens recorden que cantar també pot ser una manera de recuperar allò que durant anys va quedar en silenci. Amb això deixem. Abans rebeu una forta abraçada de Rubén Campayó, la tècnica, i com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.
1: No. Un desig distint.